0: al planeta i torna a liderar la llista dels 40, ella, la Shakira, juntament amb el Burna Boy, això que es diu Die Die, una d'aquelles cançons increïbles que està batent rècords també aquest estiu. L'altre dia, per exemple, va aparèixer el programa de la Revuelta del Broncano, que va haver-hi un moment molt espectacular amb la seva assistenta també per allà passant. Escolteu, què tal, com esteu?
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Així comencem el dia. Què tal? Feliç diumenge, família. Gràcies per connectar amb els 40. Avui comencem forts. Amb Anna Mena i Lola Índigo. Això es diu Petito Abon.

per l'altre dia a Madrid, el divendres, a aquesta hora, per aquí preparats amb un dels temacles del moment i, a més, és cançó favorita de la setmana. Són Ginestar. Els 40. Aquí està, això que es diu mua, mua, mua. És història potent de la setmana aquí als 40. Feliç diumenge, família, tots i totes. La nostra cançó de la setmana apareix ara com una estrella fugaç aquí als 40.

una delícia a l'últim treball del Rels V, que passa per aquí als 40 presentant això que es diu Quien te ve, el seu últim treball que agafa el relló de la Frolova. Doncs el seu últim disc és el Love, Love, Love, el Love, Love, Flag, és l'últim treball del Rels V, que avui fem un petit homenatge a l'artista mallorquí que acompanya ara mateix la ràdio musical líder a Catalunya.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. Una ràdio. Tots els èxits. Aquí posem els èxits. Els 40.

Albert Urizón, por un pendejo no se llora. Salud, mi reina, és el tamac la que va servir per presentar la seva nova era, que ell mateix ha anomenat com Apamitxau. Abans, Benson Boone, que per cert té noves cançons, eh? Ha fet un d'aquells vídeos bastant èpics al seu retorn. En un moment arribarem a les

Així és com sona la ràdio avui diumenge, amb una mica de bachata, intensitat, dramatisme, però sempre el romanticisme d'aquests dos és imparable. El Romeo Santos i el Prince Royce, que aquest cap de setmana han estat per Catalunya. Això es diu Dardos, així és com s'inaugura la nova hora aquí a la ràdio. I preparats? 40, el retorn de la Vico. Això es diu tiramisú. Mira com sona.

La seva veu la reconeixes perfectament. Aquí està el Teddy Swims, un dels artistes destacats de la indústria nord-americana que està presentant, de fet, el seu retorn. Això es diu Mr. Know-it-all, el tio que ho sap tot. Així es fa, oi, es marca una de les cançons destacades per aquest estiu aquí als 40.

Una de les clares cançons d'aquest estiu, el Quevedo amb Elvis Crespo, això es diu La Graciosa. Aquesta hora tots els que aneu, per exemple, camí de la platja o camí de la piscina, potser esteu escoltant la ràdio i esteu fent un bany refrescant després d'aquests dies d'onada de calor que estem patint arreu del país. Molta precaució també amb aquests incendis que també de tant en tant ens donen, no?, uns ensurts.

0: setmana consecutiva liderant la llista dels èxits més populars al nostre país. És Shakira amb el Burna Boy, això que es diu Die Die. La Shakira que també està de gira per als Estats Units i que al setembre la tindrem a Madrid amb la seva gira de residència a un estadi propi.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Aquí estem, un dia més al teu costat, matí dels èxits del diumenge. Ara amb una artista confirmada per la gira d'estiu dels 40 Summer Live, que ja ho sabeu que estarem a Salou i a Cubelles a finals d'aquest estiu, d'aquest juliol, millor dit. Ella és Daniela Blasco, això és novetat.

Vem que sempre tenim cançons a nivell nacional que són històries potents per l'estiu, però és que a casa nostra tenim uns grans representants que no es queden curts, eh? Aquí estan Banda Neon, Els Buhos i El Món DJ. Aquests tres, aquestes dues bandes i el DJ més destacat de l'escena de Catalunya han creat això que es diu El Ventilador.

cançons de referència de l'últim treball dels La La Love You, imparables, eh? Tenen milers i milers d'oients, milions d'oients, eh? Per exemple, els hi va molt bé també a Mèxic, a Llatinoamèrica, i a casa nostra aquest cap de setmana han estat passant per Barcelona per al Festival Cruïlla. Van començar el divendres, van estar ja actuant. Aquí estaven ells, La La Love You. Per l'Adrià Soler. És el matí del diumenge, cap de setmana. La cosa es viu d'una altra manera. Ara recuperem una cançó supermítica de la Sia. Això es deia Unstoppable.

0: Valentina, porta'm un crele.
1: Els40.cat, el web dels 40 en català. 40, els 40, tots els èxits.

Avui amb el Manuel Turizo, amb aquest por un pendejo, no sé llorar, arribem de seguida a la una de la migdia. Això vol dir que és l'hora de fer un aperitiu, un vermutet i aprofitar el dia al màxim, com sigui possible. A tots els que esteu gaudint del cap de setmana, disfruteu-lo. Demà hi tornem, aquí a les 11, com sempre.

La bachata de Romeo Santos i Prim Royce, es diu Dardos, una de les més conegudes a nivell internacional i que, evidentment, aquí a la ràdio també te la proposem. Juntament amb les nostres festes, els 40 On Tour, també sona, evidentment, aquesta casa, aquí als 40, als escenaris. I ara que arriba és Ginestar, la cançó.

0: que pugui. Mira, aquesta és una d'elles. Les guapes no morimos de verdad, que són ara mateix aquí des del 40, des de la ràdio musical número 1 a tot el territori, a costats al punt de les 2 d'aquest migdia del diumenge. Avui és 12 de juliol. Gràcies. Arriba de Rosana, clar.
1: Tots els èxits. Estiu als 40.

0: estàs amb nosaltres fa uns dies aquí als estudis dels 40 en una petita entrevista que podreu veure en breu. Mentrestant et poso aquesta cançó. Es diu El fin del mundo, és una de les últimes de la Love You. Sí, sí, la Love You sonant aquí des dels 40, on siguis un baixista de Catalunya, en aquest 12 de juliol del 26. Abraçades a l'Adrià Ortega en aquest diumenge. Espero que estiguis d'allò més bé connectat i connectat a bord. Des de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Andorra i també des de les aplicacions per telèfons mòbils o tablets que, evidentment, siguis on siguis, vagis on vagis, aquí, que arriba ara mateix, és un dels himnes també de Pablo Alborán, que es diu Algo de mí.
1: Els 40, Adrià Ortega. Els 40.

L'estiu, sense cap mena de dubte, és aquesta de Quevedo i Elvis Crespo, que es diu La Graciosa. La canteu tots i aquí la ràdio no para de sonar i pujar posicions a la llista del 40 a l'1. Clar, la vida és massa brossa. Va, que t'acostem a les dues del migdia i ho fem amb Rihanna i aquesta cançó que...

0: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
1: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta. Diu que és sospitós.

la setmana gràcies a les teves votacions. Adel 40 al 1, la cançó del Mundial de Futbol entre Shakira i Burna Boy es diu Dai Dai. Number 1, després de les senyals horàries de les dues del migdia, compartint tu i jo rima de números 1, perquè arriba Manuel Turizo, arriba també cançons com el Dràcula o fins i tot Juan Magán. Abans, el

Drácula al Jenny Remix. Oh, com sona, sona d'escàndol. Aquí, des de la ràdio musical que t'acosta els hits internacionals i també els de casa i les novetats juntament amb una de les clàssiques, com per exemple aquesta, la coneixes, el seu Attention.

0: al programa de les novetats en català cada diumenge a les 6 de la tarda. Ja ho saps, avui és l'últim programa, així que pots connectar. Mentrestant et poso a detalls aquesta cançó que es diu Era això, clar, himne.
1: La primera i número 1, els 40.

0: Aquesta és la nova cançó de Teddy Swims, que es diu Mr. No Idol, una de les candidates oficials per entrar a la llista tota aquesta setmana. Vota-la amb l'etiqueta Mi Voto 40 Teddy Swims. Això és completament nou. La descobreixes aquí des dels 40, en aquest 12 de juliol del 26. Les tens totes, ja ho saps.
1: La primera i número 1. Els 40.

0: Hola, Adrià, m'agradaria que em posessis abans de les 3 de la tarda la cançó de La Beba, perquè és La Culpa, és la cançó que m'està fent vibrar al màxim. T'escolto des de Castelldefels i me la podries posar abans de les 3. Gràcies, Adrià. Doncs mira, la tinc preparada i a punt per posar-te-la ja, la més nova de La Beba, que estarà amb nosaltres dins els 40 Summer Life, la gira per aquest estiu.
1: Aquí posem els èxits. Els 40.

0: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. Tots els èxits. Els 40. 40.
1: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

0: Royce. Comencem amb els seus dardos, nova hora en aquesta tarda, en aquest diumenge. I deixa'm dir, si em permeteu, un diumenge especial per mi, perquè avui començo una nova etapa. Al setembre tornem a estar aquí junts als 40, però vaig estaré unes setmanetes desconnectat de la ràdio Música Líder. Però vaja, qualsevol cosa, arroba els 40 o arroba @uri_baixmora.
1: El so més nou. Els 40.
0: I a mi les coses m'agraden deixar-les ben amunt. Per exemple, amb èxits del Depol, dels Imagine Dragons, del Kid Laroi amb el Justin Bieber, o ara de la Daniela Blas com La seva mentira, una de les artistes confirmades als 40 Summer Live 2026. Passarà per Cubelles i per Salou. Oh.

0: el 2025, el juliol concretament, van aterrar en concert a Barcelona, a l'Estadi Olímpic i els companys, i això sí, recordo el concert, no amb tanta calor com la que està fent aquests dies, que és per desfer-se brutal, el que està passant aquests dies a Catalunya. Per tant, molta hidratació, molts èxits i molta música. Aquí ens encarreguem nosaltres els 40, i ara, atenció, que arriba a la que ens acompanyarà la cançó durant tot aquest estiu 2026 dels 40. Ens ho porten la Naina, ens ho porta també la Jules, i és una versió d'un tema que m'encanta dels Oques Grasses, el seu Cara de Cul. Seguim en aquest meravellós desastre.
1: Els 40. Uri Mora.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

Quin bon rotllo que porten sempre els Lara Love You i amb una expansió que ho estan patant moltíssim a Sud-amèrica, concretament a Mèxic, i això ens ho van explicar l'altre dia en una entrevista als 40 que tens ja al nostre canal de YouTube. També ens van parlar del concert que van fer ara fa un parell de dies al Cruïlla de Barcelona. La meitat de la meitat sonen des de la posició 20 de la llista dels 40 i ara torn per

0: És un àlbum que m'ha marcat moltíssim i crec que amb els anys encara em marcarà més, perquè recordaré aquell 2025 finals, també 2026, que em vaig connectar moltíssim amb el Lux de la Rosalía i amb el directe que va fer a l'abril, un dels quatre que vaig anar, que em va encantar. També m'encanta el que tinc preparat per aquí. En res, Beyoncé, que ve amb Elvis Crespo o Caigo amb Ava Max. Tu no et moguis.
1: El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
2: Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
3: Con Verano Citroën, cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes. Citroën. Consulta citroen.es.
4: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores. 22 fechas. Un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40. Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de... Neil Mouliné, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Chema Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Con el patrocinio de... Aldi, qué poco cuesta comprar bien. Ecoembes, el poder de la colaboración. Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Barcelona, 93.9.
5: El do-it-yourself està bé.
6: Rutines de skincare, també.
5: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
7: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: échate pa' acá.
1: I aquest any està molt disputat quina serà o és la cançó d'aquest estiu 2026. Hi ha moltes candidates i una, òbviament, ha de ser aquesta. La Graciosa del Quevedo amb Elvis Crespo des de les Canàries, la illa de la Graciosa, i des del Baifó, el disc homenatge de la seva terra que ens ha regalat el Quevedo i que l'any que ve presentarà amb 8 dates al Palau Sant Jordi de Barcelona. Va, que ens acostem a les 4 de la tarda, preparada per aquí. La Shakira, també l'Anna Mena, la Lola Índigo, la Karol G, vaja, una pila de bitxotes.
2: Els 40. Els 40. Uri Mora.
1: I és que parlant de grans divas, tampoc no pot faltar aquí a la festa dels 40 d'aquesta tarda de diumenge la Beyoncé amb aquest Crazy in Love, perquè tant de bo en aquest estiu o estiguis molt enamorat o enamorada i que segueix així l'amor, o que trobis aquell amor d'estiu i que et tornis boja, boig amb aquella persona, que et faci trencar tots els esquemes. I al setembre, doncs ja veurem, això ja se sap, eh? Poquet a poquet, bona lletra i gaudint cada instant al màxim.

0: acompanyant-nos al Mundial d'aquest 2026 i també acompanyant-nos per segona setmana consecutiva des de la primera posició de la llista dels 40. Amb elles comencem nova hora amb la Shakira, també amb Burna Boy i amb el seu Dai Dai, una mica la continuació 16 anys més tard del Waka Waka del Mundial de Sud-àfrica del 2010. Jo sóc l'Uri Mora i ara una col·laboració brutal.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: És la que ens porten l'Anna Mena amb la Lola Índigo, amb el seu Petitoa, juntes des de la novena posició de la llista de la ràdio musical Líder. Niño mío.

0: És el Just Give Me a Reason, que, mira, no donaré només una raó, sinó moltes més per seguir connectat aquí en aquesta tarda de diumenge. I són els èxits que tenim aquí per aportar-te, perquè escoltis i perquè els gaudim plegats. Mira, entre d'altres, Roseanne Bruno Mars amb el seu APT. També Juan Magán amb Lomar Montes amb el seu Ayer la Vi. O ara, la que és en català, la cançó destacada d'aquesta setmana dels 40, que de fet, aquesta tarda a les 6 de la tarda, tenim Camp 40 amb el Sergi Sánchez i descobrirem si segueix una setmana més o hi ha una de nova. Anem cap a Sant Andreu.
1: Els 40. Uri Mora.
0: Amb els Ginestà, que cada dia estic més enamorat de la seva música, del seu últim àlbum, Tot Igual, però Diferent, i de cançons com aquesta, Molts Petons, amb el seu Mua, Mua, Mua, i que no falti mai. Sí.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.
4: Es la vida desde hace mucho tiempo y...
5: Con su amiga en una calle de Madrid.
4: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

I la ràdio té una cosa molt bona, que és que ens podeu escoltar, òbviament, però té altres que no són tan bones, i és que no ens podeu veure. I hi ha, a vegades, que estem aquí ballant, saltant i donant-ho tot a l'estudi dels 40, que seria un espectacle veure'ns. És el Quién TV dels Reels Vídeos, de la posició 22 de la llista dels 40. I va, que seguim recuperant una cançó que és un diamant. De fa uns anys, número també ho va aconseguir, de la Rihanna.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: Un artista que li encanta Barcelona i, de fet, en els últims 3 mesos ha actuat 2 vegades. Una al Teatre Grec amb la presentació del Barça, un show secret, i també a Primavera Sound, que també va ser pràcticament secret. I l'any que ve també tornarà de gira al Palau Sant Jordi amb el seu disc amb cançons com aquest Drop It. Va, que en res, seguim amb el Manuel Turizo, amb el Nil Moliner o amb moltes més. Tu no et moguis.
1: Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, gracias a que tenemos más de 200 talleres, David ha podido elegir uno cerca del trabajo. Así le hemos arreglado el parabrisas y sus problemas de agenda.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores, 22 fechas, un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40, Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de Nil Moliner, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Chema Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Con el patrocinio de Afterbite, te pique lo que te pique y Repelbite, para que no te piquen. Manzana Joya, siempre crujiente, siempre jugosa, siempre divertida.
4: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.

0: els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40, 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

0: Saru. Una cosa que ens hem de tatuar si cal i tenir-ho molt present, i és que per un pendejo o una pendeja, per una mala persona en general, no s'ha de plorar. Mai, no val la pena. Amb el Manuel Turizo ens acostem al punt de les 5 de la tarda i en res també per aquí arriba els reis de la bachata que van deixar tremolant l'estadi de l'Espanyol el passat divendres, el Romeo Santos amb Prince Royce, o també la Vico amb una cançó que des d'ahir és candidat entre la llista dels 40, o la Dua Lipa, o ara canviem una mica d'estil musical.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Amb la que és segurament una de les cançons més mítiques dels Cubastan. El seu The Reason, que com t'he dit ens acosta al punt de les 5 de la tarda. Qualsevol cosa, @els40 o @Uri-Mora. Digue'm si ho estàs passant bé.

0: mira, si vas al nostre Instagram dels 40, trobaràs algun tall de com es va viure aquest concert del Romeo Santos amb Prince Royce. El seu Dardo sonant per aquí a la ràdio musical líder, que comencem també nova hora. Seguim aquí endavant en aquest diumenge, en aquest 12è dia del mes de juliol. Gairebé la meitat del 7è mes de l'any. Jo no sé què està passant en aquest 2026, que anem, que no parem. Però va, el que tampoc paren aquí són els èxits, cançons de l'Aitana, de Dua Lipa, Maroon 5, amb Cardi B. I mira, aquesta hora potser és el moment de fer una mica de berenar. Et proposo una cosa.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: Què tal un tiramisú? Va, que arriba la Vico.

0: Saps què passa? Que quan escolto aquesta cançó sempre em ve al cap el videoclip d'aquest Girl Like You, dels Maroon 5 amb la Cardi B. I és l'Adam Levine enmig d'una espècie d'exposició i amb tot de persones noies al seu voltant. Aquí sonava la ràdio musical líder, que de fet en aquesta cançó hi ha versions fins i tot en català del Ciderlat de fa una pila d'anys que van cantar-la i també la recordo. I ara arriba el Max Navarro, que ho va patar molt amb les seves estrelles després d'OT i no vol perdre ritme. Per tant, ara fa també unes setmanes va publicar un altre single que ho està passant.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: I que ens fa recordar un dels dies més especials de l'any per la gent catalana. El dia de roses, de llibres, de molt d'amor i d'omplir totes les places i carrers de Catalunya. El dia de Sant Jordi és el seu inigualable.

Per mi és una de les millors veus, i sempre ho he dit, sempre ho he pensat, del panorama musical. El Teddy Swims amb el seu Mr. Know It All, que a més des d'ahir és candidat a entrar a la llista dels 40. De fet, l'última vegada que va venir a casa nostra el Teddy Swims, i la única de moment, va ser fa un parell d'anys a la setmana de la música dels 40 Music Awards, que enguany torna a casa, torna a Barcelona, torna al Palau Sant Jordi el proper 20 de novembre amb una festassa, amb una pila d'actuacions que ben aviat, d'aquí unes setmanes, mesos, et començarem a confirmar. Per tant, molt atent també al nostre Instagram, que és @els40. I va, que arriba una combinació d'aquestes de fa una pila d'anys que m'ho petà fortíssim. Eminem amb la Rihanna, el seu The Monster.

ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia, els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu. Sueñas con...

0: I mira, no et demano que et quedis amb nosaltres fins a la matinada. Escolta, si vols, també encantadíssims de portar-te aquí tots els èxits sense parar 24-7, però sí que et demano que et quedis almenys una estoneta més, que va, et preparo el Reels B amb el seu Tomàs Infab, també el Joe, amb un dels temes que més ho ha patat els darrers mesos, o també amb Snow Patrol. Per tant, tu aquí.
1: Un gran número de personas han perdido la vida en Venezuela y se prevé que la cifra aumente. Muchas están heridas y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Tu ayuda urgente puede salvar vidas. Envía Bizum al 02076 o entra en comitéemergencia.org.
2: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores, 22 fechas, un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40, Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero, y las actuaciones de Neil Mouliné, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Chema Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Con el patrocinio de Zalando, tu tienda de moda multimarca online de referencia. No pararás de bailar con A Fuego, la nueva película protagonizada por Ruslana, Zoe Bonafonte, Marc Soulé y Omar Banana. 21 de agosto solo en cines.
3: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.

0: Puxi una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Els 40.cat. Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40. Be, be, be.

0: I com això és el final del començament, em va molt bé per acomiadar-me de vosaltres en aquesta tarda, en aquest diumenge, i també un dia especial per mi, perquè ara agafo uns dies de descans amb els 40, ens tornem a escoltar per aquí a partir del setembre, i mentrestant aquí et quedes amb els millors companys, ara a les 6 de la tarda, amb Can 40, amb el Sergi Sánchez, i qualsevol cosa també a les xarxes dels 40, que és @els40 i @uri_mora. Per tant, et desitjo que vagi molt bé l'estiu i que, òbviament, no et falti mai la música.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: I va, per acomiadar-me, una d'aquelles cançons que fan de comiat, que fan de dir adéu. És aquest Chasing Cars. Adéu.

0: Els 40, tots els èxits. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.
1: Veig passar i et miro de reull. Faig mala cara per fora, però per dintre és molt pitjor. Soc tan dolenta com ho has sigut tu. Tan dolenta com ho has sigut tu.

0: diumenge més, Can 40, als 40, repassant tots els èxits fets a casa nostra. I un cop més, o un altre cop, com diria ell, no podia faltar el nostre estimat Miqui Núñez, que ha anunciat un concert especial pel proper 24 d'octubre a la sala Rasmatàs de Barcelona. Les entrades a la venda, ja te les pots començar a pillar abans que desapareguin, abans que et quedis sense. Per cert, amb el Miqui Núñez molt aviat et podrem explicar una cosa que estem muntant amb ell, però de moment no et puc dir res més. Amb la que sí que vam flipar fortament ara fa quasi un mes, va ser amb la Maria Jaume, als 40, al Clotilde Fest. Ens va fer un superconcert i aquesta que et presento ara mateix va ser una de les més cantades durant tot el seu concert. I des d'avui sona a la primera ràdio musical del país. Aquí, als 40, arriba el més nou de la Maria Jaume. Festa i drama.
1: Tots els èxits en català

0: dies que vindran.
1: Curiós el tema del drama a les cançons catalanes últimament, perquè fa una estona et posava Festa i Drama, la nova de la Maria Jaume, i ara els Catarres amb Diumenge sense drama, que tot i ser la més nova, si els veus en concert aquest estiu, és com si fos un dels seus grans èxits. La coneix la gent d'una manera espectacular, la crida i serveix una mica també de teràpia. Per cert que pràcticament podem assegurar que aquesta serà la cançó número 1 del mes en català a totes les ràdios del país. Seguim amb més. Moment de tornar a viatjar cap a les illes, en aquest cas cap a Menorca, on ens trobem amb Suki Sopas. Aquesta te la vaig estrenar ara fa algunes setmanes i des d'avui també sonarà moltíssim aquí als 40. So pop rock contundent amb Aquí i Ara.
2: Cada diumenge de 6 a 7 de la tarda, Can 40, amb Sergi Sánchez.

0: t'aviso que aquesta no serà l'única vegada que escoltis els Búhos a Can 40 aquesta tarda, uns Búhos amb els que també estem treballant en cosetes pel seu 20è aniversari. Aviat, molt aviat, et podrem explicar moltes, moltes coses que estem preparant per la propera temporada. I on tu, sí, tu, que estàs escoltant ara mateix, tu seràs protagonista 100%. I qui sap si després de l'estiu tindrem nova cançó de la Tura Sala, que ja n'ha tret una segona després de la seva sortida d'Eufòria, però de moment escoltem la primera que ens va portar justament a la mateixa final del programa, la cançó de l'estiu que ens acompanya al costat de la Tura Sala, que és aquesta que es diu On aniràs?
1: Urban Pop Dance, tots els èxits en català, a Can 40 amb Sergi Sánchez.

0: Dijous vam treure el remix que trobaràs a tot arreu i a playlists força potents de música en català dels Siderland. Al meu costat sóc el Sergi Sánchez, també el Flavo, el remix del seu Tut Tut Turú per accelerar el teu estiu amb el ball viral del Roger, de l'Andreu i de l'Uri. En res, descobrim, per cert, aquí el supercat de la setmana, als 40, i estarà la cosa entre tres, com sempre, entre els Amics de les Arts, entre la Naina i la Jules, amb el seu nou punt de vista del clàssic Toques Grasses, Cara de Cul, o amb els Banda Neon i els Búhos engegant el ventilador. Tu qui creus que serà el nostre número 1 en català d'aquesta setmana? Escriu-me per missatge directe a l'Instagram dels 40 o al meu, SergiSánchez85. I mentrestant, ens arriba per aquí l'Aina Machuca, un altre dels noms top que s'està fent familiar als 40, també sortida de la factoria d'Eufòria després de guanyar el concurs. Moment de refrescar-nos amb l'estiu, ets tu.
1: Can 40, amb Sergi Sánchez.

Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou. Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.

Nosaltres també els estimem molt, sí, perquè són un dels grans noms del pop català dels últims 20 anys, però aquesta setmana no arriben al Supercat els Amics de les Arts. Tampoc la Naina i la Jules hauran d'esperar una setmana més, com a mínim, perquè amb la calorada que ha fet, la que fa, i pel que diuen, la que farà durant la propera setmana, el millor que podem fer aquí és engegar el ventilador.

0: tots els èxits, tot l'estiu, als 40.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: Tots els èxits.
1: Tots els èxits. Els 40.
2: Bon amor, GTM. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar.